0: Hoy por Hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Hoy por Hoy Gandía.
3: Molt bona vesprada de dimecres 26 d'agost. Avui, un dia gris. No només per l'oratge, que ja saben que tenim cels ennuvolats i podem tindre algunes precipitacions lleugeres al llarg d'esta primera part del dia, sinó també perquè l'actualitat la marca un succés que va tindre lloc la setmana passada a Gandia. Un altre episodi més de violència sexual, esta vegada a casa nostra, a la capital de la Safor. Anna Llopis, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Cèlia. Sí, la Policia Nacional ha detès a tres joves de 20 anys per la seva presumpta implicació en la violació d'una menor, un d'ells com a autor i els altres dos per omissió de socors. La notícia la donava el diari El Levante, encara que des d'aquesta redacció hem pogut corroborar amb fons policials. Segons sembla, els tres joves havien passat la nit de festa amb tres xiquets menors d'edat i van acabar a casa d'un d'ells en la zona de, que denominem les 500, així en Gandia. Mentre la resta es quedava en el saló de l'habitatge, una de les xiques i un dels joves es va retirar a una habitació, moment que ell va aprofitar per a violar-la. La pròpia menor va sortir de l'habitació demanant ajuda amb els pantalons baixats. Ella i les seues amigues es van dirigir immediatament a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, on es va donar part a la policia. Encara que la menor agredida estava en xoc, les seues amigues sí que van poder aportar dades d'aquests joves. Agents de la Policia Nacional es van personar en l'habitatge, es van detindre i han passat a disposició judicial.
3: I a més, este no és l'únic succés que ocupa avui l'actualitat.
4: No, perquè també tenim un altre succés. La Policia Nacional ha detès a tres menors, un de 16 i dos de 17 anys, com a presumptes autors de l'agressió a altres dos menors, un que va resultar ferit lleu i altre a qui va, suposadament, va deixar inconscient després de colpejar-lo en un pal tipus de paler en la platja de Gandia, segons ha confirmat fons policials a Europa Press. Els fets van ocórrer sobre les 4 i mitja de la matinada del passat 18 d'agost. Va ser un grup de xiques els que van veure a una de les víctimes que es trobava sense camiseta i restes de sang. Aleshores es van personar a gens allí de la Policia Nacional, van trobar a les dues víctimes, un menor de 7 anys amb ferides lleus i l'altre inconscient. Gràcies als testimonis van poder localitzar-los i van detindre a aquests menors. També es va recuperar el pal que havien utilitzat en aquesta baralla.
3: Pues ahí teníem estos dos successos que marquen l'actualitat, però tenim més notícies. Segur que estos dies han escoltat parlar d'un meteo-tsunami que va passar entre altres costes de la Comunitat Valenciana a la de Gandia. Però què és això de meteo-tsunami? I com ho notem nosaltres? Pues lo preguntem directament a Juan Benito d'Inforatge. Juan, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
3: Què és això d'un meteo-tsunami?
5: Sí, la paraula meteo-tsunami sona un poc alarmant, sona a catàstrofe, però és una cosa generalment que pot produir-se cada 7 anys, no és res molt perillós, sí que pot provocar algun dany, perquè és una oscil·lació brusca del nivell de la mar en algunes zones més o menys concretes. Es provoca per un canvi de pressió molt ràpid i també per unes, que potser algú ho ha sentit, ones gravitatòries atmosfèriques, que són un nom molt, molt estrany. Però però fa referència a aquests canvis de pressió. Perquè jo ho puc entendre de forma un poc més senzilla, seria com pensar que la pressió és com una columna d'aire que tenim damunt del nostre cap.
3: Vale.
5: I aquesta columna d'aire, el que va passar tant el dilluns com avui també hem tingut un xicotet, meteo-tsunami, o millor dir rissaga, i aquesta oscil·lació de nivell de la mar, i és... I aquesta columna d'aire que tenim nosaltres damunt del cap pues, varia d'alguna forma. Per què? Pues, perquè s'arriba un poquet d'inestabilitat. El dilluns van tindre l'aproximació d'una vaga d'aire fred, avui han tingut una altra que ha deixat algun plugimet este matí, i s'ha arribat d'un poquet d'aire fred i una massa d'aire molt càlida que portem així durant tot l'estiu, i aquests contrastos provoquen aquestes alteracions de pressió i unes ones que també són produïdes per un altre fenomen més complexos, com vents en altura molt importants, tal, tot va combinant-se i fa aquestes oscil·lacions de pressió i fa que la mar, perquè puguen entendre la gent, si tenim, per exemple, un colxó viscoelàstic i es tombem damunt, estem fent pressió en el colxó. I què passa? S'afona. I es queda tota la nit quan estem dormint igual. Què passa quan s'alcem? el cotxe torna a la seva posició original. Doncs passa un poquet d'igual en la pressió. La pressió, que és el que tenim damunt del nostre cap, si hi ha algun element, com l'arribada d'un poquet d'inestabilitat que l'altera, si s'enjunta amb altres factors un poc més complicats d'explicar, sí que acaba generant aquestes variacions de pressió, com si fos el colxó, igual, la mal pot passar igual, però tenen que donar-se uns condicionals molt concrets, que enllasga per molta calor, l'arribada d'un poquet d'inestabilitat, que en aquesta zona en concret també enllasguen unes zones, com han comentat, així que és una cosa relativament estranya, però no és molt perillosa, més que aquesta variació de nivell de la mar siga més important, així que pot provocar algun dany en algun vaixell que es quedarà encallat, etc. Perquè igual que munta, també pot baixar. Vale. Segurament, tant del dilluns com avui, abans de que muntara, segurament hauran vist la gent que baixava a nivell de la mar un poc i després és com va pegar aquesta muntada un poquet més important.
3: Mm-hmm. O sigui, que nosaltres només ho notem, tota aquesta pressió atmosfèrica i tal, ho notem en el nivell del mar, no? Que puja i baixa un poquet.
5: Sí, i també hi ha moltes persones que també, quan ve mal temps, o pareix que ve mal temps i no tenix variació de temperatura i també d'humitat i de pressió, que li comença a fermar el genoll, li comença a fermar el cap. Hi ha gent que no té aquestes variacions de pressió. Pues una forma de veure-ho, encara que ja digués, estranya, perquè la mar no és un objecte fàcil de moure, hi ha molta quantitat, evidentment. Entonces, clar, aquestes variacions són pel fenomen de la variació de pressió i altres condicionals més difícils que es donen en un dia concret, que ha sigut el dilluns i avui. I ja dic, hi ha persones que, i també animals, per això els animals moltes voltes, quan ve algo, seguida s'assusten i se'n van, perquè no tenen aquests canvis de pressió, aquests canvis de les condicions normals de l'atmosfera.
3: Que fort. Molt bé, o sigui que, clar, no és habitual que passe, però no és res greu que faci falta alarmar-nos, no?
5: Exacte. Sí que pot haver alguna variació, si els canvis de pressió són molt importants, sí que pot haver alguna variació inclús de més de mig metre de la mar. Això sí que pot provocar que puguen haver pues, alguna xicoteta d'aigua que pugui entrar en algun baix que estiga molt propet o estiga mal col·locada propet de la mar, o que algun vaixell en el costat contrari que es descendisca a nivell de la mar perquè es queda un poc encallat algun rato per blocar i això és xicotets d'anys, però més d'això no. Mm.
3: Molt bé, doncs ahir teníem esta explicació, ens quedem més tranquils, Juan. Escolta, que sí. volem preguntar-te també, perquè clar, estem tots pendents d'esta volta ciclista, no té res que veure el que estàvem parlant, però una vegada ja sí. aclarit el tema, esta volta ciclista, que arriba a Xeraco, acaba esta etapa, crec que és la vuitena, a Xeraco, sí. a la platja de Xeraco, el dissabte. Quin temps tindrem?
5: Correcte.
3: Es pot fer previsió?
5: En principi un temps molt estable. El divendres sí que de veres que podrem tindre més núvols, alguna gota, a lo millor, però en principi el dissabte un horatge prou assolellat, menys algun núvolet de bon matí, i temperatures que sí que de veres que pujaran un poquetet, tal volta estiguem al voltant dels 33 graus, pues bueno, com estem tot l'estiu, que estem sempre un poquetet per damunt de lo normal, però res excepcional, i un poquetet de ventet de vesprada de la brisa, que sí que igual pot superar els 30 o 40 km per la forma puntual, però bueno, un dia prou normal d'estiu.
3: Molt bé. Pues també es quedem tranquils, Juan. Quina sí. cridada més tranquil·litzadora. Moltíssimes gràcies.
5: Sí, de res.
3: Gràcies.
5: Que vagi bé.
3: Gràcies. Adeu. Pues ahí teníem el meteoròleg Juan d'Inforatge, clar. Parlàvem d'això, d'este meteo-tsunami, que encara que tinga una paraula així un poc catastròfica, no és res, entra dins del normal, no és res alarmant, i per este dissabte la volta ciclista a Xeraco, pues, un dia normal l'estiu, que a més arribarà a Xeraco entre les 4 i mitja, les 5 i mitja, clar, ahí tindrem pues, moltíssima calor. Escolta, Anna, tenim més coses, perquè sembla que tenim a la platja de Gandia un veler encallat pràcticament a la voreta de la mar.
4: Sí, Celia, pel que sabem, es va encallar a nit al voltant de les 20 hores, encara està allí, i ha despertat la curiositat dels veïns.
6: No, ahí hay un metro de profundidad, hay un metro. Donde está encallado hay prácticamente un metro. Y él tiene, la caña del timón ya está pegando, la caña del timón, y el bulbo que tiene por debajo lo mismo, está encallado totalmente. No, ahí hay un metro de profundidad, hay un metro. Donde está encallado hay prácticamente un metro. Y él tiene, la caña del timón ya está pegando, la caña del timón, y el bulbo que tiene por debajo lo mismo, está encallado totalmente.
7: Nada, que hemos venido hoy sobre las 9 por ahí, estaba ahí, estaba anclado ahí, pero vamos, llevará lo que es de parte de la noche y ahora al amanecer. De ayer no estaba, de fijo no estaba.
8: A mí me ha comentado un señor que viene pronto, que ya estaba esta mañana aquí prontito, temprano, y que se le ha roto el motor y el timón, y por eso está ahí anclado.
4: Doncs seria nostre, molt desencaminats aquestes persones, perquè el que sabem és que Salvament Marítim va rebre l'alerta per a les 20 hores. El veler va patir una avaria del motor quan es trobava a 1,5 milles al nord-oest del port de Gandia. Es va mobilitzar l'embarcació de salvament guardamar Cariope, però a nit no el van poder desencallar. Aquestes tasques es van a produir ara durant aquest matí i fins al moment no s'ha detectat cap tipus de contaminació en l'aigua.
9: Vale, i persones tampoc suposo que no estaran afectades, no? Cap dany personal tampoc.
4: No, tampoc.
9: Molt bé, doncs a la platja de Gandia ens quedem.

0: Ja saben que si sona esta cançó és perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja en Gandia, a la platja nord. Avui ens atén Vicente Castelló, Belmonte, per a tots. Belmonte, molt bona vesprada. Belmonte? No sé si ens escolta. Belmonte, ara sí? Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Què tal? Escolta, que estàvem parlant de... del veler este que s'ha encallat en la platja de Gandia, com està la cosa? Ha anat ja a salvament marítim o com està?
1: No, de moment encara no han vingut, ens estan esperant que vinga. Tenim allí pues, un barquet d'uns 25 metres a 30 metres encallat i res, i estem esperant que vinguin a arreglar-m'ho. Però a part d'això, en la platja de Gandia, avui és un dia esplèndid per poder vindre en una bandera verda, una afluència de gent d'un 70%, temperatura d'aigua 28 graus i una briseta que està bufant-nos entre el llevant i el gregal, a punt per apreciable, i avui és un dia per poder vindre a disfrutar.
0: Vaja, que l'aigua estarà tranquil·leta, no?
1: Sí, l'aigua està en bandera verda.
0: Que bo.
1: Efectivament.
0: Molt bé, Belmonte, doncs moltíssimes gràcies i a gaudir d'este dia de platja. Tan bo. Gràcies.

0: I amb esta cançó tan alegre de Oques Grasses, anem amb més temes, perquè resulta que en Almoines estan de festes patronals, ja ho saben. Avui, concretament, celebren el Dia de les Paelles. I allí tenim el nostre company Daniel Ardit, que ha anat a veure com està l'ambientillo. Hola, Dani, endavant.
1: Hola, Celia. Efectivament, anem de festa en festa i l'hem trobada avui en Almoines. I a partir d'avui anem a estar així, bona cosa, per a contar el que està passant. Avui és el Dia de les Paelles, que si voleu, ara després anirem al lloc on van a començar a fer-se d'ací no res per a traslladar-vos quin és l'ambient, però la jornada comença amb un trasllat molt, però molt especial. És el trasllat de la imatge de l'Ecceomo des de la seva capella, així, en el carrer que porta el mateix nom, Ecceomo, fins a l'església. I estan a punt ja de traure l'Ecceomo de la seva capella en el seu toldet per a que el sol no el perjudique. I així estan els festers de l'Ecceomo que van a traure la imatge i fer el trasllat. Per exemple, així tinc a dos joves festers que s'estrenen en guany i com us diuen?
2: Carles
3: i Bruno.
1: Carles, Bruno, sou els primers, el primer any que sou festers i això per què?
2: Efectivament, pues no sé, en plan, coneixem a gent d'ací, tenim un amic que està clavat, al final sempre ven que hi ha festa i tot, pues no sé, per provar.
1: I ara que el trasllat serà curtet, rapidet, llarg...
3: No, es farà normal, curtet es farà. Estarà bé, estarà bé.
2: Esperem que sigui curtet, me fa una calor...
1: Fa calor, però bueno, en festa la calor s'aguanta millor, no?
2: Claro, al final, bueno, lo que tinga que ser serà...
1: Bueno, sereu festers, això durarà, no? No...
3: Durarà prou.
1: Perfecte. Moltes gràcies per atendre's. Bueno, vaig a buscar algun company vostre que són festers des de ja fa molt de temps. Aquí podem parlar.
2: Aquells. Bon dia, qualsevol d'aquells, vale, este del piercing o si no d'estos.
1: Anem a parlar, Cèlia, amb alguns festers que ja porten, anys sent festers. Per exemple, com el diuen?
4: Guillem.
1: Guillem, tu eres fester des de fa uns anys?
4: A veure, com a tal fester fa dos anys, però tota la meva família, com a tal, des de m'abuelo, mon pare i tot, ho han portat sempre. Des del meu germà, estem jo, mon pare, meu germà, m'abuelo també estava.
1: Tota la família tota clava.
4: I tota la vida.
1: I satisfets?
4: Sempre.
1: Bueno, i ara el moment que aneu a viure, és emotiu, no?
4: Està bé, està molt guai. Ve la gent major, a ma abuela també li encanta molt l'axiamet. La gent com a tal sempre ve així, el cuida, el neteja, les dones del poble i tal, sí. Prou emotiu tot.
1: Van dir que ja li ha canviat el toldo tres vegades del sol que li casca, sí.
4: I la madera acaba de canviar perquè és un flatota, el van pintar l'any passat també. El tenim ben cuidat.
1: No, no es queixa, l'Ecceomo.
4: No es queixa.
1: Que és Ecceomo oficialment, però el coneixeu com a Ecceomo, no?
4: Exacte, l'Axiamet, Axiamet.
1: Perfecte, moltes gràcies, ja disfrutem.
4: A tu.
1: Celia, vaig a intentar, perquè he perdut de vista el retorn, que fins fa no res estava per així, ja l'he vist, el retorn del poble d'Almoines, ell és Sergio. Què tal, Sergio?
5: Molt bé, molt bé.
1: Com a retorn del poble, aquest moment de trasllat, és el dia, crida l'atenció, és el dia de les paelles, segons el programa, i arranca amb un trasllat de l'Ecceomo.
5: De l'Ecceomo, des de la capella que té en el seu carrer, fins a dins de l'església, i es queda allà l'han de muntar perquè processionarà de maig un tal Crist de l'Empare.
1: Diuen, clar, si tenim a Sant Jaume, que és el patró del poble, però en quant a devoció, ahir front a l'Ecceomet.
5: L'Ecceomet en el seu carrer i el Perpetuo Socorro. El dia del Cristo de l'Empar és sempre dijous i el tancament de festes el Perpetuo Socorro, que sol ser la provessó més numerosa que n'hi ha sempre.
1: Es preveu que siguin unes bones festes des d'enguany també en Almoines?
5: Sempre, sempre han sigut bones. De fet, mira, vaig a contar-te una anècdota que segur que no conegueu. L'any de la pandèmia, l'any 21, quan s'autoritzaren les provessons, és que en la televisió la notícia de que Sevilla era la primera que havia fet una provessó, i no era de veres. L'havien fet en Almoines el dia 26 d'agost. Processionaren totes les imatges juntes en una única provessó, però eixe any el poble d'Almoines tingué provessó.
1: Això ja forma part de la història d'Almoines, el col·loca en bon lloc, no? Si ja està.
5: Ja, sí, va ser històric, la primera, perquè Sevilla és que el 4 de setembre.
1: Fantàstic. Sergio, com a retorn del poble, gràcies per atendre'ns i anem a seguir este trasllat, que després anem a les paelles també, que n'hi ha, no n'hi ha que perdre res.
5: Jo no tinc temps per les paelles, perquè duc dos parròquies més i la platja de Bellreguard. Entonces tinc que estar al peu del canó en tot.
1: Ja l'he vist en alguna que altra festa en altres pobles.
5: Diuen que sóc el retor que més festes té a fora.
1: Però bueno, faena feta a gust no pesa, diuen.
5: No pesa, no pesa, una alegria, sempre.
1: Moltes gràcies, Sergio.
5: A vostès.
1: Tere, ja hem escoltat el retor del poble, estem escoltant la Dolçana i el Tabal, que són els músics, la colla, que estan, van a posar la banda sonora, este trasllat. I imagina't, mira, ara veiem a festes i veïnes que estan intentant obrir ja la porta de l'Exeomo i estan, mira. Què passa, que no obrin la porta?
6: Pues hi ha una persona que és l'encarregada de tindre la clau de la capelleta.
1: I està dormint.
6: Aquesta persona viu en sa casa i està en sa casa.
1: O sea, que estem esperant a que vingui. Mira, ja està.
6: No,
1: estan intentant.
6: Estan intentant.
1: Algú se l'ha avisat a la veïna que té la clau?
6: Ja estan buscant-la.
1: Si no, amb el trago, així. Tots esperant el trajet i no podem fer. I per què no fan còpies de la clau?
6: Pues ara és que han canviat la directiva. Fa uns quants anys i s'ha canviat la directiva en guany.
1: Bueno, esperarem que faci falta, no?
6: Si Déu vol. Morato l'assistent tots els anys. Enguany fa 52 anys que acompanyem a l'Axiamet.
1: 52?
6: Anys.
1: Més de mig segle.
6: Més de mig segle.
1: I per molts anys més.
6: I per molts anys més. El que vinga sol, sense companyia, tinc el meu fill i el meu gendre. I el meu net.
1: Bueno, veiem que la devoció és de família, perquè hem parlat amb alguns que és tota
6: la família. Són de família.
1: Sí.
6: El meu fill des que va néixer, que és, i ara està el xicotet, el meu net.
1: El futur està assegurat amb l'Exeomo.
6: Si Déu vol. El volem moltíssim. Jo tots els anys el toc els peuets i li demano que no el fill.
1: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
1: I has vist la devoció, a flor de pell, el sentiment... amb l'Exeomo. I bueno, si te sembla, Celia,
7: sí,
1: jo vos dic fins després.
7: Vale.
1: Vos torno a demanar pas quan estiguin les paelles.
7: Perfecte.
1: I què millor que acabar amb música de la Dolçaina i el Tabal.
7: Vinga, ho escoltem.

Pues ahí tenim la dolçaina i el tabalet al Moines. Com bé ha dit Dani, pues que després tornarem a connectar, perquè la veritat és que té moltes coses que contar-nos en este dia de les paelles. Ara sí, crec que anem a canviar de completament de so, perquè anem a canviar de tema. La.

0: Després de cançó de Que és gràcies, demana que li expliquem, que li contem tot el que ens fa feliç. I això anem a fer, perquè si estàvem parlant de les festes d'Almoines, que ja saben que pues, se celebren sempre cap a finals d'agost, en aquesta època de l'estiu la platja de Gandia és un anar i tornar de turistes, de gent que té apartament de tota la vida allí, que ve de països estrangers, d'altres zones d'Espanya o inclús d'ací, de la Comunitat Valenciana. I d'entre totes les històries que ens podem trobar, ens hem trobat una d'una parella d'alcoians que fa més de 40 anys que venen i fins i tot han arribat a vindre en el tren Chicharra.
1: Som del CAI i portem pues, més de 40 anys que tenim apartament, però antes ja veníem en el tren del CAI, en el tren Chicharra, que venien del CAI, que era dient el tren dels inglesos, tenia 4 o 5 anyets. I veníem amb els pares, abuelos, i era tot molt familiar i molt... molt agradable.
2: O sigui, que vostè porta venint a Gandia des de menudeta.
1: Menudeta, menudeta.
3: I ha canviat molt Gandia, la
1: visca. Ui, si ha canviat. Sí. Fa un moment el meu amic ho comentava.
4: Els pioneros dels alcoians han sigut els pioneros de Gandia, no els madrileños. Diuen, però som els alcoians.
1: Érem els més propers. Claro, teníem la playa molt a propet. Era o l'Albufera o Sant Joan o així a Gandia. I per tant, pues,
4: elegíem. Pues,
1: d'aquelles tampoc no teníem, els meus pares tampoc no tenien cotxe, i claro, el mig de comunicació era el tren Chicharra, que era una odissea agarrar el tren.
2: Sí. I vostès quan venien a Gandia, quan era més xicoteta, què recorda fer?
1: Recorde pues, que la mar pues, estava molt bé, anàvem ahí en les rodes, i bueno, i després el gelaet i alguna excursioneta que fem, molt bé, molt agradable, en família, en família.
4: Això antigament pues, era molt xicotet, normal. Entonces, pues, era l'hotel que diem Bardina, el cafeteria Monte Carlo, això era un lujo d'entonces.
1: El Nàutic,
4: estaven construint l'hotel Bayerén, que ho han conegut nosaltres construint-lo. En fi, estava prou apartat. I era un lujo, els cotxes, els cotxassos de port, la majoria de Madrid, en fi, eren uns cotxassos de molta categoria. Però ja he dit que els pioneros han sigut sempre, estem ben considerats, els alcoians, ens consideren molt bé els de Gandia. Sí, vostès del COI? Sí, se'n recorden de nosaltres pels diners, que teníem el Banc d'Espanya en el COI. Sí, entonces era una zona industrial molt, molt bona, allí a la plaça del COI. I, claro, vinim en els bitllets novets, entonces ens coneixíem per això, pels bitllets. És una anècdota que el conte perquè és de Xina.
2: Sí, sí. I quan ja es van fer més majors, més joves, eixien per així, per algun pub o...
1: Bueno, sí.
4: Sí, entonces jo ja era solter, encara era solter, i anava a posar els amics, pues, a l'Udaco, el Caco, que diem. Sí, sí, i poc o més, hi havia poca cosa per així. Sempre era el guateque, d'entonces se s'estilava.
2: I quan van decidir comprar-se l'apartament?
1: Bueno, ja érem casats, ja érem una edat... Ah, en el 85. En el 85 va ser... la compra de l'apartament.
4: Ja teníem 77 i 76 anys, entonces...
1: I tu no has dit el nom, jo sí que he dit el nom.
4: Bueno, jo, José Aure, me dic que és del COI.
2: I clar, sí.
4: I portem 70... 50, mira, ja m'he oblidat.
1: Que ha fet
4: les bodes d'or. Sí, estem tota la vida junts, tota la vida.
2: L'apartament el tenen per al final de la platja de Gandia, no?
4: Sí, farem publicitat. L'apartament tots els iris, farem publicitat. Una zona molt tranquil·la, estem molt contents. Portem ja els 40-41 anys així, estem molt contents.
2: Clar, i quan vau comprar l'apartament, no sé si abans eren diferents les vacances, si veniu més tard o antes...
1: Clar, venien quan teníem les vacances. Teníem que combinar-se per a vindre. I després, pues, els caps de setmana. Caps de setmana, fins que donava de temps que anava a la playa. Perquè així, setembre i octubre, encara està bé, la playa.
2: I
1: està
2: ara
1: animat.
2: Estan jubilats,
1: entenc? Sí, sí, ara, sí.
4: Estem jubilats, sí. Disfrutem molt bé.
1: Molt bé.
2: I quan veniu a Gandia?
1: Quan
2: la
1: venim.
2: Temporada d'estiu?
1: Sí, d'estiu.
4: En maio, per exemple, maio, junio, tornem a casa, fem una mirada al piso i tot això, i tornem a tornar allà a la platja de Gandia.
2: I ara quan se'n va? Doncs
4: pues ara nosaltres no tenim pendent de moment, quan no vulguem, no tenim fetge. És a dir que...
2: Això és lo bo, no?
4: Sí. És a dir que de meravella, estem molt bé, molt bé, molt a gust, i de quan en quan ve la família, fem la visita i ve de categoria.
2: S'aprofita l'estiu igual un poc per a la mateixa anar de la platja?
1: Sí, la platja, a passejar. Sí.
4: Setembre disfrutem.
1: És tranquil.
4: Setembre era més tranquil. Ara donem pas als madrileños, que ja els pobres xics també venen molt, molt, molt a lluny, i per lo menos ja que disfruten ells, donem, cedim el lloc nostre perquè puguen ocupar-lo ells.
2: I veuen la platja molt més plena. Veuen la platja molt més plena que quan venien antes?
1: Sí, per sopar. I això, aquesta platja, imagina't, és enorme. Té molts quilòmetres, és grandíssima. Però bueno, sí, es nota més... Molta més moviment de gent i de tot.
2: Molt bé.
4: Bueno, encantat de conèixer-te, eh? Molt bé. Ara, gràcies, eh?

pues ahí teníem esta parella de jubilats tan simpàtiquíssima del Coi, que han vingut tota la vida ací, que recorden eixe passar de la platja, però que encara la viuen amb moltíssimes ganes i molta il·lusió.

0: La 1:08 minuts del migdia, ara mateixa, s'acaben de complir els 8 minuts. Tornem, ja sabem, com sempre, a aquestes hores, a fer un repàs de l'actualitat. Anna Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou, Cèlia.
0: Per a qui s'incorpora ara mateix, pues recordem aquests successos que marquen aquesta portada d'actualitat informativa d'avui.
1: Ai, sí, és Cèlia, i un lamentable. La Policia Nacional ha detingut a 3 joves de 20 anys per la presumpta implicació en la violació d'una menor. Un d'ells està detès com a autor i altres dos per omissió de socorro. Pel que sembla, estaven passant una nit de festa, 6 joves, 3 xics i 3 xiques, van acabar la nit en casa d'un dels joves, en la denominada zona de les 500. En un moment donat, un xic i una xica es van retirar cap a una habitació i en aquest moment sembla que es va produir la violació. Als minuts, la xica va sortir de l'habitació amb els pantalons baixats, demanant ajuda, va anar a l'hospital de Gandia junt a les seues amigues i ahir es va activar tot el protocol. La policia va acudir, va, gràcies al seu testimoni, localitzar els joves en la seva vivenda, que van ser detinguts i van passar a disposició judicial. Este és un dels succés i també aquesta agressió produïda en la platja de Gandia el passat 18 d'agost sobre les 4:30 de la matinada. 3 menors van estar també detinguts de 7 i 17 anys per una agressió. Altres 2 menors, un va resultar-se ferit lleu i l'altre va quedar inconscient per un colp al cap que va rebre en un pal de tipus de paler. I els 3 menors van ser detinguts gràcies al testimoni de les persones que es trobaven en la zona.
0: Pues ahí tenim aquests dos successos que, com hem dit, marquen aquesta actualitat informativa d'aquest dimecres 26 d'agost. Tenim altres notícies, Anna?
1: Així és, perquè el Partit Popular de Gandia ha realitzat una roda de premsa per denunciar l'abandó del que diuen les instal·lacions esportives. El regidor encarregat de l'àrea d'esport del Partit Popular de Gandia, David Ronda, ha denunciat aquest matí algunes deficiències, per exemple, comenta el sistema del rec del Guillermo Lagüe, deficiències en el centre esportiu Roig de Corella, la pista polivalent de València, de Beniopa, o el skate park, entre altres. La resposta ha arribat per part de l'edil d'esports, Jesús Naveiro, diu que les declaracions del Partit Popular evidencien la falta d'un projecte alternatiu per a l'esport a la ciutat, que busquen generar una imatge negativa que no es correspon amb la realitat que viuen diàriament els clubs, esportistes i usuaris de les instal·lacions municipals.
0: Pues ahí teníem una denúncia del Partit Popular i també la resposta per part del govern. I ara ens anem a Miramar.
1: En Miramar, l'Ajuntament ha augmentat les quanties de les beques d'estudi per al curs 2026-2027, que enguany superen els 10.800 euros, i es van a pagar les tauletes, van a facilitar tauletes a estudiants de 5è i 6è de primària del

0: primària del cole i també van a donar 950 euros per a l'alumnat universitari del municipi. Una bona iniciativa ara que arriba, no?, l'inici del curs i que tant necessiten les ajudes, les famílies.
1: Pues la veritat és que sí, perquè, clar, doncs estem en les portes, com bé dius, de l'inici de curs. I clar, no només és més menut, sinó també és que estan estudiant els estudis universitaris, que tinguin aquest incentiu econòmic, pues, la veritat és que és d'agrair. I portem tota la setmana parlant de la volta ciclista que fa parada en la platja de Xeraco este dissabte, i ens ha dit Juan Benecto de Inforatge que farà bon horatge, que farà un dia d'estiu normal, així que supercontents. Però clar, han parlat en Xeraco, però la volta passa també per altres municipis de la Safor. Com per exemple, Simat, quines afeccions tindrà el municipi? Doncs li ho preguntem directament a l'alcalde, Sebastián Maí, que és alcalde. Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Com està primer que res el municipi de Simat davant d'esta volta ciclista? No sé si n'hi ha comboi, si esteu preparant algo.
2: Bueno, la veritat és que sabem que el dia 29 tenim un esdeveniment esportiu de primer nivell, i la veritat pues, és que posarà el nostre poble davant de milions d'espectadors en la televisió.
1: Totalment.
2: I això, la veritat, és important per a Simat. Què hem fet? Pues, els preparatius que hem fet ha sigut molt senzills, perquè el que hem fet ha sigut despejar els carrers, despejarem els carrers per on passarà la volta ciclista, i a partir d'ahir, pues, la gent que vinga a veure-ho des d'ahir de Simat per a disfrutar d'aquesta volta.
1: Clar, Simat, al ser un municipi d'interior, diguem, no sé si el mes d'agost té molts habitants o visitants. No sé si esta volta a lo millor és un poquet d'incentiu per a que vagi la gent a Simat a veure-ho.
2: La veritat és que si parlem dels habitants de Simat, de Simatero i Simaters, de Simatero i Simaters, pues la veritat és que aprofitem este mes d'agost, una vegada passen festes del poble, per a eixir del poble, no? Uns se'n van a les Folles, altres se'n van a Playa Corral, altres prefereixen la platja. La veritat que aprofitem per a descansar fora del poble, també.
1: Clar, no ens desviem de la qüestió de la volta ciclista. Anna, tens alguna pregunta?
0: Sí, volia preguntar-li, senyor alcalde Sebastià Maiques, que exactament per on passarà la volta, la gent que estigui pensant vaig a pujar a Simat a veure els ciclistes, on s'ha de posar?
2: Doncs pues mira, la volta ve de direcció d'Alzira Barraca fins a Simat, no? Passarà per la circunvalació de Simat, entrarà per la primera redona que tenim en Simat, i en direcció a la segona redona que està quasi a les portes del monestir, transcorrirà pel passeig 9 d'octubre, que pues, agarrarà el carrer del Sol, i ja directament anirem cara al port que va a Barx. Vull dir que hi ha totes les zones que puguen, que la gent puga anar, disfrutarà de veure la volta.
0: Allí crec que n'hi ha un sprint, veritat?
2: Hi ha un sprint, sí, crec que n'hi ha un sprint antes d'arribar a lo que és el port. Sí que n'hi ha, m'han comentat això.
0: Imagina que pujaran molt de ciclistes. De normal ja pugen ciclistes per acá a Simat.
2: La veritat és que és un continu pujar de ciclistes, tant al port de Mas com al port de Mas. És quan és per a fer el seu esport preferit.
1: El perdem una miqueta, alcalde. Clar, l'entorn de Simat, pues, immillorable per anar a passar un dia en bicicleta. I clar, este dissabte pues, arribarà un montó de ciclistes, d'aixòs professionals, d'aixòs que dona gust veure com passen. És un comboi, la veritat és que estem tots molt, molt i molt pendents. Tenim que tindre en compte algunes afectacions al trànsit, que ja ens les ha explicat, però la majoria són perifèriques. No, alcaldea?
2: Sí, efectivament. Que... Vale. La majoria són perifèriques. Dins del centre del poble no entra la carrera, va pel voltant. Mm-hmm. I ja, pues, jo crec que la gent podrà gaudir i disfrutar d'un dia de ciclisme. I si es posa cara a lo que és el port que va a Carabats, podrà disfrutar de lo que és la Vall Digna. Mm-hmm. Tindrà un tema que tenim allí baix, presidint el monestir de la Vall Digna, que això, pues, la gent que estarà veient tota la tele, pues, podrà disfrutar d'aquestes vistes.

0: Que guai, molt bé. Escolta, que jo ja tinc ganes de que vinga així a les Afores, esta Volta Ciclista d'Espanya. Tot i jo no seré molt aficionada a l'esport, la veritat és que esta il·lusió me se contagia. Vostè, alcalde, és de seguir esta Volta Ciclista?
1: Jo la veritat que sóc més de futbol. El ciclisme m'agrada veure-ho, disfrutar de les imatges, però no sóc un seguidor. No sóc un seguidor.
0: Bueno, però també li farà il·lusió, no? Què passa pel seu poble?
1: La veritat que una vegada quan va rebre la notícia de que la Volta passava per Simat, una cosa que és un fet històric, no? És la primera vegada que passa per Simat la Volta a Espanya. Entonces, això, la veritat, pues, mos ompli d'orgull, també.
0: Però en quant a establiments i bars i tot això, estaran tancats com habitualment en agost?
1: Anem a veure, és el que estava comentant. En el
0: claro.
1: Mes d'agost la gent aprofita també pel seu descans particular.
0: Claro.
1: I actualment pues, és el que són l'hostaleria, pues, també aprofiten per a tancar. Mm. Perquè la veritat que les festes del poble pues, són dies molt intensos, de molta faena, i després al llarg del mes d'agost és quan t'aprofiten per tancar. Sempre n'hi ha algun establiment obert, però està... Clar. Però que vull dir que ja no estarà el complet de tota l'hostaleria de Simat.
0: Bueno, però ho tenim ahí present. Segur que si algun bar obri, es plenarà segur. Si ens escolten, que prenguin nota. Alcalde de Simat, Gustavo, moltíssimes gràcies per... Sebastián Maíques, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Pues mira, és un plaer sempre. Ja sabeu el meu número de telèfon i quan vulgueu alguna cosa, assistir.
0: Moltes gràcies. Gràcies, que vagi molt bé el dissabte. Adéu, adéu.
1: Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Per cert, Celia, que sí. Ja des de la Guàrdia Civil han informat que s'està preparant un dispositiu especial de seguretat per aquest dia i ja han dit que van a posar un stand institucional en el que diuen que és el Parque Vuelta, és un espai que van a posar-se en la plaça Llevant de Seraco, amb estants informatius que podrà la gent veure tot el que fa la Guàrdia Civil. Imagina que n'hi haurà més estants en esa zona que han anomenat com Parque Vuelta, perquè clar, sí. la Volta Ciclista porta no sols passen de ciclistes, porta tota la caravana, porten molt de comboi i molta festa darrere.
0: Però això serà el mateix dissabte en Parque Vuelta a Xeraco.
2: El nom que li han posat la Vuelta és Parque Vuelta, però estarà instal·lat en la plaça Llevant.
0: Vale. Molt bé. Suposa que serà ahí on acaba la Volta. Que n'hi ha un parc, pot ser que siga per ahir. Estaran informant i cadascú que pregunte les coses que més interès tinga. Això sempre està molt bé. Anna, moltíssimes gràcies.
2: Fins ara.
3: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
4: Qué ambientazo, mano.
3: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiteado sobre la línea.
4: Qué barbaridad.
3: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
4: Buena venta.
3: ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
4: Ven a por más.
3: ¡Ven a Ocasión Plus!
5: ¡Aviso, chicas, amigas, compis! ¡Por fin he encontrado la tienda de mis sueños! ¡Descaro! ¡Sí, sí, sí, Descaro! ¡El bikini perfecto! Puedo elegir la parte de arriba y la parte de abajo a juego, pero con distinta talla. ¡Mis problemas solucionados! ¿Y aún les quedan? ¡Pues claro! ¡No se terminen nunca! ¡Ay, pues yo, mi vestido más bonito y a unos precios! ¡Descaro! Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
6: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
7: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
6: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
8: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
9: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
8: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
9: todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
8: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
9: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
10: Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Byron & Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11:00. Reserva en hotelrhbyron.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.

0: Pues sentim aquesta cançó que es diu Coses de l'estiu, perquè continuem parlant de coses de l'estiu, perquè si parlem de l'anada i la tornada de turistes, ara en agost, que ja s'acaba, no? I estem més cap al final de la temporada, també és recurrent la conversa als carrers del fet d'agarrar uns quilets de més. En aquesta època de l'any, entre les vacances, que s'allarga més el dia, que el bon temps incita a eixir a les terrassetes, a prendre el solet, pues sempre solem agafar, pues això, uns quilets de més. Què hem de fer i, sobretot, què no hem de fer per a cuidar-nos? Doncs, com sempre, li ho preguntem als experts, els que saben. Maria Félix és nutricionista farmacèutica de Trèvol Nutrición. Bona vesprada.
1: Hola, Maria. Bona vesprada.
0: Què tal?
1: Bona vesprada. Escolta, molt bé.
0: Què hem de fer per a baixar estos quilets de forma saludable, eh?
1: Vale. A veure, sí que, bueno, primer tindre en compte si l'augment de pes és a nivell de, bueno, pues greix o simplement és una retenció de líquids puntual perquè ens eixim de la rutina, ingerim menys aigua, igual alguna beguda gasosa, canviem els hàbits i la freqüència d'ingestes, i pot ser que no siga greix, sinó que siga simplement bueno, pues una retenció de líquids, i tornant a hàbits d'abans, ja no cal res més. Bé, sols tindre en compte, pues, això, tindre una hidratació estructurada, ingerir-la suficientment aigua en el dia, segons la calor, els requeriments de la persona, ingerir més quantitat de verdures, que igual estem de vacances i ahir patinem una miqueta en la ingesta de verdures i de fruita, tendim a uns altres grups d'aliments. I, bueno, pues això, triar aliments que igual hem deixat de consumir en vacances, i tindre una rutina establerta. Si no la teníem abans de les vacances, és un moment òptim per a començar a instaurar-la, i si no, per a recuperar-la.
0: Vale, i què té que tindre esta rutina per a que siga saludable? No sé, si suposa que més fruta i verdura, no?
1: Sí, bueno, la rutina saludable podríem parlar de, bueno, tant de freqüència d'ingestes, és a dir, les menjades que fem al dia, quantes ne fem segons, bueno, pues, segons la persona, les necessitats que tinga, el treball que fa, l'activitat física, la seva complexió normal, val? I les seues necessitats. Moltes vegades, quan estem de vacances, perdem un poc aquesta sensació de fam i sacietat, perquè bueno, pues, tenim més menjar més menjar a la taula, i, bueno, pues, tendrem a pecotejar i perdem un poc aquesta sensació de fam i sacietat, i ja que tornar a tindre-la sentint el cos. Entonces, és començar a tindre uns horaris marcats, és molt important, tindre la noció del plat saludable, és a dir, que tinga molt de contingut en verdura, sobre les tècniques de cocció són molt importants també, pues, la planja, el vapor, tot el bollit, intentar llevar, pues, allò que és més fregit o coccions més elaborades que dificulten un poc més la digestió. I triar també, pues, grups d'aliments, pues, carbohidrats complexes, pues, fibres integrals, farines integrals, arròs integral, proteïna de qualitat, ous, carn blanca, peix blanc, alguna vegada peix blau, llegums, que igual hem deixat de consumir en vacances, i encara que, bueno, ja, encara que acaba l'estiu, podem fer alguna amanida de llegums que encara petix.
0: Exacte, de dentilletes en faig jo a vegades, o de cigronets. Sí. Això m'agrada molt.
1: Sí.
0: Vale, pues ahí tenim ahí una base, no? Pues això, tornar a la rutina, tornar a menjar saludable, però clar, suposa, Maria, que tindrem que evitar les que es coneixen com a dietes milagro, no? Dietes milagro, tot això de llevar-nos molts quilos en pocs dies.
1: Sí, s'han d'evitar perquè de fet no implementen hàbits sostenibles en la persona, és a dir, que al final prometent algo molt ràpid, el cos entra en un estrès i no educa a la persona en crear hàbits saludables, en crear rutines, en millorar la elecció dels aliments que puguem tindre. Moltes vegades deixem a part grups d'aliment que són importants, com els carbohidrats. La persona tendeix a eliminar-los de la dieta o baixar-los radicalment i no és el més convenient.
0: Claro. M'ha cridat molt l'atenció això, que a lo millor pues, sí que és de veres que en pocs dies baixes molt el pes, però si tu no eduques el cos i no saps com mantindre aquesta dieta, pues, suposo que és ahí quan apareix l'efecte rebote, que diem, no?
1: Sí. De vegades, quan es fan aquestes dietes, no tot el que es perd és grasa, sinó que es perd de vegades líquid, i entonces, clar, tampoc... perquè quan tenim el número en la bàscula, no sabem ben bé a què es referir, si és greix, si és massa muscular o és una retenció de líquid. Entonces, de vegades, no és el greix el que s'elimina, sinó que elimines líquid i clar, quan tornes a menjar habitualment, pues, el que menjaves sense haver educat... recuperes. També, bueno, a nivell nutricional no estàs nutrint el més adequadament possible i pot ser que energèticament tampoc estigues òptim. Que el que seria ben bé és que farem activitat física. Si durant les vacances no hem tingut activitat física, seria recomanable recuperar-la, i si abans de les vacances no fèiem ningun tipus d'activitat, pues és un bon moment també per a començar a fer activitat física, pues paulatinament, incorporar-la paulatinament, caminates, algú que te dicte un poc què és el millor per a tu, amb un entrenador, que t'ajude un poc a no fer un sobreexercici que després dius, ui, ja estic massa cansat, o deixe perquè no puc amb això. Llavors, és important també mantenir aquesta energia per a tindre activitat física.
0: Molt bé, clar, és que ho dius tu mateixa, Maria, clar, de cara al setembre, pues, és un bon moment per a, pues, això, ficar-nos ja a fer a menjar saludable, a fer exercici. Fa més sensació de canvi d'any al setembre que al gener,
1: Sí.
0: Però volia preguntar-te... Sí, dime.
1: Dime. Hi ha dos moments com de canvis d'hàbits, no? És al començar el col·le els nens. Totalment. I després del Nadal.
0: Exacte, sempre. Sí. Clar, volia preguntar-te també per les punxades. No sé molt bé com funciona, però sí que sé que hi ha gent que es punxa per a baixar pes. No sé ni el que es punxa, Què és això?
1: Val. Bueno, son uns anàlegs de la GLP-1, val? Que, bueno, actuarien com una hormona, val? I, bueno, els més coneguts pues, són el Ozempic i el Mounjaro, els que més estan ara que sent la gent. Bueno, aquests fàrmacs inicialment es van formular per a pacients amb diabetes tipus 2, val? Que hi ha com una resistència a la insulina, són pacients que es tracten amb metformina de manera habitual, i bueno, quan hi ha una quan el fàrmac no funciona o quan la dieta i la activitat física no funciona, bueno, pues es pauta aquest fàrmac. Què passa? Que s'ha vist que amb persones que tenen obesitat, sobretot el Mounjaro, bueno, pues funciona molt bé. Però clar, estem parlant d'una obesitat patològica que no dona resultats ni canviant hàbits. Entonces, no és una fórmula ràpida, no tota la població és candidata a aquest fàrmac, perquè quan un facultatiu mèdic prescriu un fàrmac, assumeix que el benefici és major que el risc en el pacient que s'administra. I clar, en pacients que sí que tenen una patologia de base, sí que el benefici és molt major que el risc, perquè al final poden hi haure patologies infartos patologies cardíaques o que clar, poden empitjorar la qualitat de vida del pacient. Llavors, ahí sí que s'assumeix el risc que pugui hi haure. Però un pacient de peu, en una persona que vol perdre 2, 3 quilos, 5, a lo mucho, que això amb canviar hàbits d'alimentació i implementant un poc l'activitat física pot modificar la seva composició corporal, no us assumís ese risc.
0: Claro.
1: Avui en dia està molt de moda, per desgràcia, jo en la meva consulta han vingut pacients preguntant, no soc, ja el dic, hi ha com perfils de pacients que sí,
0: claro,
1: que són candidats i es deu de donar, i n'hi ha uns altres que deuen de canviar, perquè aquest fàrmac tenim que tindre en compte que també és per massa muscular i si tu no fas activitat física, pot ser que la pèrdua de pes siga de massa muscular i no sols de grasa. A més, clar, que després, quan acabes de prendre d'injectar-te el fàrmac, si no has canviat hàbits, molt probablement recuperes el pes que hagis perdut.
0: Vale, pues ahí teníem esta explicació. Moltíssimes gràcies, Maria. Molt interessant.
1: A vosaltres.
0: En definitiva, que fem esport i que ens cuidem l'alimentació, no?
1: Sí, ja la...
0: Ui, espera. Ara. Dime.
1: Sí, això, recuperar hàbits, implementar-los si no els teníem, i a la gent que queda de vacances, bueno, que disfrute en elecció d'aliments combinats i disfrutar, sobretot.
0: Exacte.
1: Sense compensacions.
0: Exacte, i sense calfar-nos massa al cap. Les vacances són les vacances, sí. Després ja tornarem a la rutina. Maria, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Que passeu bon dia. Adéu.

0: músic de carrer, diu Charango, i és que on hi ha músics i al carrer és en Almoines, perquè ja saben que estan de festes patronals, i allí continua el nostre company Daniel Ardit, cada vegada suposa que més proper de tastar, imagina les paelles. Dani, hola de nou.
1: Celia, ja estem així, se tiràs jaleo, és que estem en el punt on estan repartint els ingredients aquelles persones que s'han inscrit, que estan encara repartint les últimes bolses, així ve que unes veïnes, vosaltres sou d'ací.
2: Sí, som d'ací Almoines.
1: Molt de temps heu estat en la cua, que era llarga.
2: Pues sí, lo que pasa que mos hem esperat un poquet, m'ha fet una cerveseta, després mos han ficat i en 5 minuts en seguida hem arribat.
1: Una cerveseta, aquestes altes temperatures va bé.
2: Home, fresqueta per lo menos.
1: Quants per quants aneu a fer la paella?
2: Pues per 20.
1: Per 20.
2: 20 amics.
1: Tu formes part dels cuiners?
2: No.
1: O tu?
2: Tinc un amic que li agrada guisar i entonces mos farà la paella per tots.
1: Que he vist ahir, ara aniré, que les feu a gas, millor que a nyenya, no?
2: Sí, matos a gas. El cuiner la faria a nyenya, però així fa massa calor, és inviable. Entonces, tot a gas.
1: Pues, mans a l'obra, gràcies.
2: Gràcies a
1: la festa va bé.
2: Molt bé, superbé.
1: I que dure.
2: Gràcies.
1: Feria una cosa, que ací n'hi ha, evidentment, moltes sí. persones que estan repartint beguda, els ingredients, i aquí me trobe a la pròpia regidora de festes, Lucía, què tal, com estàs?
3: Molt bé, molt suà.
1: Perquè abusaves, i t'he vist que estaves anant cap a dins, cap a fora, portant les bolses?
3: Sí, les bolses, l'aigua, el que necessiten, intentar ajudar un poc.
1: En la cua i les taules que hi ha, això demostra que hi ha molta, moltíssima participació en les festes d'Almoines.
3: Hi ha moltíssima participació, de fet, n'hi ha 430 persones, o sea, persones no, tíquet, cada tíquet és per a 4 persones, imagineu-se.
1: Quants tíquets n'hi ha?
3: 330.
1: Si multipliquem, ja he perdut jo els comptes, però així és bona festa, no?
3: És molt bona festa.
1: De humana.
3: Sí, la veritat és que sí. Molta faena, però sí.
1: Així és. Doncs bé, te deixo perquè estàs continuant repartint els últims ingredients i que seguim en les festes d'Almoines. Lucía, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Celia, ara vaig a caminar una miqueta perquè al costat ja del punt on es repartixen els ingredients ja es comencen les taules i ja comencen a, per lo menos, a posar l'oli en una de les paelles, la primera que m'he trobat així. Com el diuen?
4: Soc Josep.
1: Tu eres d'ací d'Almoines? Què sou? Sou una colla d'amics?
4: Sí, una colla d'amics. Estem un grup d'Almoines. Jo, per exemple, soc de Potries.
1: Ah, i eres benvingut, no?
4: Clar, sí.
1: Benvingut que és? Tu te carregaràs de... Quants ne sou, has dit?
4: Uns 8 en som.
1: O sigui, aquesta paella és per a 8.
4: Sí.
1: I te carregues tu a sols de fer-la i els altres 7 miren o entre tots la feu?
4: No, home, sí, col·laborem tots entre tots. A lo millor sempre està el cuiner que va manant i després els altres ajudants amunt, avall, portant ingredients i donant consells.
1: O sigui, però... podem dir que tu eres el xef i així tenim els pinxes de cocina, no?
4: Sí. Sí, és.
1: Ganes de festa?
4: Sí, això sobretot.
1: Vale. Xics, una coseta entre tots. Teniu ganes de festa o què?
5: Sí. Ah,
1: perfecte. Pues que continuï la festa, que m'ha dit que aneu a ajudar-lo a fer la paella. Li tirareu una maneta, no?
5: Això diuen.
1: Això diuen. Pues a veure si passa. Gràcies, xics, que continuï la festa.
4: Adéu.
1: I en la taula del costat trobe un grup de xicones. Hola, què tal? Què sou, un grup d'amigues?
6: Sí, d'amigues de la quinta.
1: De quina quinta sou?
6: Del 2009.
1: 2009. Qui s'acarrega? Aneu a fer paella, evidentment.
6: Sí, sí.
1: Ja teniu els ingredients, ja els heu arreplegat?
6: Sí, ja hem fet la cola i ja ho tenim tot preparat.
1: La cola ha sigut...
6: Sí, llarga i amb molta calor.
1: Qui s'acarrega de fer la paella?
6: Jo.
1: Mira, casualment, te toca tu fer-la, però perquè confien en tu les amigues o perquè són molt còmodes?
6: Perquè les dos, sempre faig jo tots els anys la paella, jo i Noa. Ah,
1: qui has dit?
6: I Noa.
1: Però això vol dir que eres una experta en paelles?
6: Bueno, se intenta.
1: Dis-me, la teva amiga que tens al costat, a tu com el diuen?
7: Irene.
1: Irene, és una experta en paella.
7: Sí, sí, Clàudia la millor.
1: A casa, si n'hi ha que fer, és la crida a ella perquè vaig a fer-la també.
7: Clar que sí.
1: I bé, bueno, bé que sí, damunt, què és el que teniu així en este paper? Puc veure-ho?
7: Sí, sí, hem portat coca de xocolata, que de postre per a després.
1: Coca de xocolata, a veure, que no l'ha arribat a veure. Celia, té una pinta boníssima. però crec que aquesta vegada no vaig a poder portar-te ningú trosset en un tàper, perquè crec que... quantes en sou?
7: Sí,
1: no. 9 o 10?
7: 9 o 10.
1: Entonces, el pasteló va just.
7: Va just, damunt després venen així i comencen a agarrar, o sea que no... no.
1: Un descontrol. Doncs bé, Celia, te quedes ese pastís de chocolate.
0: Pues no.
1: ¿Está pasando bé?
7: Sí, molt bé.
1: Perfecte, pues a disfrutar-ho. Gràcies.
7: Gràcies.
1: Jo vas continuant, Celia, vas passejant-me ara mateixa entre taula i taula, estan plenes ja de snacks, de papes, vas veient ja les bandejes de carn, les verdures que s'han distribuït i el que diem, però encara no tots han començat a fer la seva paella. És bo que estan esperant al cuiner, perquè hi ha molta gent, però si no està el cuiner que s'encarrega de fer-la, com que ningú s'ha atrevit a arrencar. Continue caminant entre taula i taula, un espai paelleros més grans, altres més menuts, i crec que tots estan fent-la al gas, no? En bona de gas, el calor que fa, jo crec que millor. Mira, saps a qui estic veient ara mateixa?
0: Aquí.
1: Perquè jo crec que no es podia perdre este dia de les paelles. L'alcalde d'Almoines, Juan Cardona, què tal?
5: Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què fa? Al principi, a primer de matí, deien plourà, no plourà, però heu posat el ciri al santet o a la santeta i no es queixareu?
5: No es queixarem perquè volíem bon temps, però si pogueren ja exigir un poquet més, seria un poquet menys de sol.
1: que no apretarà tant. Que això de les paelles es desborda, un èxit.
5: Sí, un èxit. La veritat és que ja fa anys que es fa. Va baixar un poc la participació perquè, bueno, al final les coses al final igual decauen, i des de fa 3 o 4 anys que ens ha tornat a reprendre, i la veritat és que jo contentíssim. Jo, més de veure la gent que respon, senyal de que s'ho passen bé.
1: Acabé de parlar al principi d'esta connexió en la seva companya, en Lucía, regidora de festes, que està repartint els ingredients, i crec que recordar que me deia que han repartit, hi havia 300 tíquets i cada tíquet és per a mínim 4 persones, que si comencem a multiplicar demostra l'alta participació. Almoines té molta tradició, però durant tots els dies de les festes, no?
5: Sí, la veritat és que els actes que fem, insistís, jo estic molt content perquè la participació que estem tinguent és molt alta. De fet, demà reprenem l'entrada de la Murta que feia, no sé si 15 o 20 anys que no, o inclús més que no es feia, i ja en demà un esmorzar popular i superarem les 300 persones esmorzants. I això vol dir que el poble té gana de participar, té gana d'actes i sobretot que s'ho passa bé.
1: Una cosa, a la seva taula, ja no has començat a fer la paella?
5: Acaba de vindre el cuiner. Perquè ne són molts, però només cuina un.
1: Acabo de dir, jo dic, no serà vostè alcalde el que té que fer la paella, no. Això, qui té que fer-la ja està, i les senyores es posaran en marxa.
5: Sí, acaba d'arribar ara mateix i esperem poder dinar.
1: Jo crec que sí. En festes no n'hi ha pressa.
5: Efectivament. L'hora de dinar a Paula crec que això poden ser més de 3 i mitja a 4.
1: Alcalde, gràcies per atendre's. Es continuem veient, perquè anem a vindre per ací per veure moments de les festes i contar-ho en Telesafor, en el Safor en Festes, i també connexions en Hoy por Hoy Gandia. A disfrutar la festa, alcalde.
5: Gràcies, i gràcies com sempre a vosaltres perquè doneu veu i imatge i visió a tot el que fem en els pobles. Gràcies a vosaltres.
1: I damunt que ens agrada la festa. Gràcies, si es convida no podem dir que no. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Celia, amb l'alcalde tanquem esta connexió.
0: Perfecte.
1: I jo me quede ara perquè hem de contar-ho tot en aquest pròxim programa, la Safor en Festes, les festes d'Almoines, per veure com va l'elaboració de paelles, i a veure si cau alguna que altra. Me quedes al final.
0: Vale, adeu. A veure si te'n deixen tastar alguna. Escolta, Dani, que molt mal m'ha paregut això de que per mi no n'hi hagi trosse de tarta, però bueno, va, te ho perdone. Que esperem veure't així pronte. Fins ara, gracietes.

0: tota la pena. Pues amb aquesta musiqueta que sempre es fa ballar, comencem l'agenda cultural i arrenquem amb una activitat més que interessant. T'imagines com seria veure mig milió de peces de Lego creant diferents escenes totes juntes en un mateix joc? Doncs no ens ho hem d'imaginar, perquè durant tot el mes d'agost tenim en l'Espai Baladrer de la platja de Gandia el Futur Stream, una experiència educativa i tecnològica per a descobrir el poder de les disciplines STEAM, és a dir, ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, tot d'una forma molt divertida. Hi ha diferents espais i Daniel Ardiz les va visitar ahir per la vesprada i ens porta alguns testimonis. Comencem pels autors de l'exposició Lego, que són Vicent i Joan Soler. Són pare i fill i comparteixen esta passió. La primera pregunta era òbvia. Quantes peces hi ha a l'exposició?
1: Al voltant de mig milió de peces.
2: I diorames.
3: Hi ha unes 8 escenes muntades, entre les que s'inclouen la ciutat, el castell de Hogwarts, si tenim el castell, la zona de Disney, i després tenim Star Wars Botanical, Jurassic Park Nadals, Art, Tècnic i Nadals.
1: I arquitectura també. Tenim així darrere arquitectura. De muntatge seria pràcticament impossible valorar quant de temps. El muntatge, me referisc al muntatge de cada edifici, de cada set. Nosaltres sí que hem estat una setmana així, tirant unes 7-8 hores al dia, per a oferir tots aquests diorames que esteu així veient. Sols, per exemple, la Torre Eiffel, que sí que la munta ell, Adeli, la vas donar la Torre Eiffel com un regal, i Joan, estigues un cap de setmana?
3: Sí, va ser un cap de setmana el que em va costar fer la Torre Eiffel.
1: Començarem els dos al mateix temps. Començarem, ell comença quan tenia 4-5 anys amb el Lego Duplo, perquè considerarem que el Lego era molt bo per a ell quan era menut, i res, començarem a fer cosetes, comprar sets, el que es compra qualsevol usuari. I després ja començarem ja a ficar-nos en coses d'estes, a animar-nos, i la veritat és que l'assumpte ha anat pujant en quantitat i en qualitat, òbviament.
0: Cada any, per estiu, arriba este projecte que atrau a tota la família. El visitant pot experimentar, crear i aprendre mentre disfruta d'una experiència diferent. Obri des de les 6 de la vesprada fins a les 9 de la nit i ahir estava a tope. Tenim testimonis d'algunes famílies que hi estaven.
4: Ens encanta, la veritat, que crec que és el tercer, o tots els anys que ha estat, han vingut a veure-la sempre. I sempre hi ha alguna cosa nova, i a ella li agrada molt lo de buscar les peces.
5: S'has trobat tots?
6: No.
5: Tu saps muntar el Lego o t'agradaria?
6: No, m'agradaria.
5: I de tot el que has vist, què és el que més t'agrada?
6: El de Harry Potter.
5: Primera vegada que la veieu?
7: No, ja vam vindre l'any passat també. Sí, mos ha agradat molt. Sí, els encanten els Legos i han vingut a buscar els pirates.
5: T'agraden els Legos?
6: Sí.
5: Tu fas Legos en casa, saps, o t'agradaria?
6: Friends.
5: Sí?
6: Sí.
5: I què tal se te dona?
6: Molt bé.
5: Molt bé. Portes el paperet. Has trobat ja tots els personatges?
6: Sí.
5: Ostres, ha sigut fàcil o què?
6: Ja que es parlo, no.
5: De tot el que has vist, què és el que més t'agrada?
6: La Torre Eiffel.
5: I a tu què és el que més t'agrada?
8: El tren.
5: Tu saps fer Legos?
8: Sí.
5: Perquè és una meravella per als nanos, no? Tot això, per als nanos i per als majors, perquè tu t'atreviries i sabries, series capaç de fer una cosa d'estat.
9: Clar, en casa estem fent, i me toca a mi. Tinc faena en casa més, encara. Amb fotos que em
0: donen grima i les cartes... Pues ahí teníem tant grans com menuts pues, gaudint d'esta activitat. I a més és que hi ha una zona amb una part pràctica. Els tallers educatius on pots crear el teu propi robot o aprendre a fer-lo. Ens ho conta Luis Cañera, que és el responsable de Cantera d'Empreses i l'esperit d'este Futur Stream.
10: És una així, la de mecatrònica electrònica, on ja persones que fan el taller dissenyen des de zero, fan robots, llaveros, enllum, solden, ligen, monten...
5: Si així n'hi ha per a totes les edats, per exemple, així és perquè vagin familiaritzant-se, no?, en el muntatge de Lego.
10: Esta és la zona més lúdica, on ja muntant ells de forma lliure les seues peces i les seues primeres construccions.
5: En la part d'ací al final tenim per als més menudes de casa, no?
10: Correcte, així tenim una zona d'espai on tenim també el més xicotets en peces de Lego específiques per a ells, on poden desenvolupar tota la seva creativitat i els pares també, com veu, que també s'involucren prou.
5: Així a l'esquerra veiem...
10: Esta és la zona de robòtica educativa, on és, a partir de 5-6 anys ja comencen a fer els seus propis robots, munten, dissenyen, programen i fan funcionar.
0: i roba que així es cria. En 5-6 anys ja comencen a fer el seu propi robot. Mare meva, no m'imagino jo quan tenia 5 anys fent un robot. Però és que ens traslladem també al costat d'aquest espai dels tallers i trobem la zona dedicada a la realitat virtual. Una experiència immersiva més que completa i que ens porta a un món, evidentment de manera virtual, més que atractiu. Escoltem de nou a Lluís Cañera, però també al xiquet que estava en aquest moment amb les ulleres posades.
10: I és una experiència, la veritat, és que impacta prou, i sobretot en l'activitat lúdica que tenim, però a més és educativa perquè és un passeig per l'Estació Espacial Internacional. I és una activitat creada per la pròpia NASA, o sigui, és una espectacularitat enorme i l'aprofiten tots, tant xicotets com majors.
5: Veiem que hi ha un xiquet que està en les ulleres, com el diuen?
2: Nil.
5: Conta'm, què estàs veient? Què fas?
2: Estic fent passejos espacials dins d'una nau.
5: Uau! I com estàs passant-te?
2: Molt bé.
5: I en els mandos què fas? Vas manejant-te?
2: Sí, puc agarrar coses, manejar-me per tot l'espai.
5: És la primera vegada que fa realitat virtual?
2: No, ja vinc així des de fa uns anys.
5: I tornaràs?
2: Sí.
0: Porto al foc de la fumera. Pues ahí teníem a Nil, que estava mirant per aquestes ulleres de realitat virtual, estava flipant, no és el primer any que va, i segurament que torna.